0: Ven a Frau Automòbiles, concessionari oficial Kia en Palma de Mallorca o visita-nos en kia.com.
1: Creus que t'avorriràs al mes de juliol?
2: Ara ja no!
1: El Santuari de Lluc t'ofereix el campament Natura Camp Lluc. 5 dies apassionants, en contacte amb la naturalesa, amb un caramull d'activitats, a un dels llocs més increïbles de Mallorca. Demana més informació a naturacamplluc@lluc.net o a les xarxes socials i...
2: No t'ho perdis!
3: COPE Mallorca.
4: ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
5: Son informaciones contrastadas.
4: Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
6: Juanma Castaño.
7: Tiempo de juego.
6: COPE. Estar informado.